0: explicar-nos una miqueta, no?, els entresijos, podríem dir d'alguna manera, que té aquesta gala, però sobretot que ens faça balanç, que ens faça balanç de lo que ha sigut aquest any, no? Alberto, benvingut.
1: Hola, bona vesprada, moltes gràcies.
0: Bé, conta'ns, com ha anat l'any?
1: Bueno, pues, la veritat és que ha sigut un any intens en quant a número de jugadors, equips, a partits molt interessants, altres partits pues, un poquet també conflictius, que sempre, en totes les temporades sempre n'hi ha típic rifi-rafe, com diguem en castellà. Però bé, jo la considero una temporada positiva, una temporada que continuem creixent, que cada temporada som més el número de jugadors, socis que tenim en l'associació, i la veritat és que pues, molt content.
0: Continuem creixent.
1: Sí, la veritat és que estem parlant de que estem pràcticament creixent 200 xiquets per temporada. O sigui, estem parlant ara mateix que avui en dia entre majors i xiquets estem parlant d'unes 2.400, 2.500 llicències. Una cosa impensable fa 7 o 8 anys, estem parlant de que fa 7 o 8 anys, per exemple, per un exemple, l'oficina només obrien per l'esprà i només eren dues persones treballant a l'oficina. Ara obrim pel matí tot el dia, per totes les vesprades igual, i són 4 treballant a l'oficina. Entonces, pues, ahí valorem el creixement.
0: Alberto, podríem dir que el futbol és l'esport per excel·lència a hores d'ara dels més menuts?
1: Bé, jo penso que sí. En quant a número de llicències, trobo que dona la raó el número de xiquets que practiquen avui en dia el futbol. El bàsquet pot ser que estigui també molt propet, però jo penso que continua sent el futbol, sobretot el de gespa.
0: Uh-huh. Sí que m'agradaria saber, aquest augment de xiquets, no? Comentaves entre 200 i 300 xiquets han augmentat des de les xifres que baralleu, no?, de l'últim any. A què és degut, no? És a nous equips?
1: Sí, majorment sí. És a dir, les poblacions, nosaltres ofertem tres categories, val? Prebenjamí, benjamí i aleví. El que estem parlant que és només hasta futbol 8. Cada volta les poblacions es veu que tenen més demanda de xiquets, d'inscripcions i continuen ampliant i aleshores també, pues, també puja el número d'equips. Estem parlant, si no recorde mal, a Xina per damunt n'hi ha vora 70 equipos o 70 i algo d'equipos en aquestes tres categories.
0: En què està innovant, no?, a CIDMA durant aquests últims anys?
1: Estem ara també intentant introduir un nou programa per a que totes les llicències es puguin fer telemàticament. Si no passa res raro, la pròxima temporada ja ho tindrem en actiu i ja i totes les persones podran fer, o sigui, totes les persones i clubs ja podran fer les seues llicències via telemàtic.
0: Parlem de la gala. Anem a vestir-nos de gala el dissabte.
1: Sí, és una gala que, bueno, que com últimament es fem, es fa al centre social. És una gala curteta, és una gala de reconeixements, meritoris, alguna sorpreseta també n'hi haurà enguany, i sobretot això, és premiar i recolzar els equips triomfadors d'aquesta temporada, que no només són els tres primers, sinó són els tots els equips participants que durant tota la temporada han estat ahí lluitant i competint esportivament per arribar a guanyar un trofeu.
0: Uh-huh. A qui es reconeixeran esta gala?
1: Bueno, la reconeixeran, pues, això són sorpresetes que fem, no es publiquen directament, o sea, són persones que o porten molts anys jugant, o algun any, pues, millor el jugador més veterà, sempre fem alguna sorpreseta que és la introducció de la gala. I després també reconeixerà, evidentment, els tres equips que han quedat en el pòdium en les diferents categories. Sí que és cert que no juntem les 2.400 llicències, és a dir, només entre cometes entreguem futbol sala sènior, futbol 11 veterans i futbol 11 femení.
0: Bé, ens consta que des de CIDMA treballeu de valent. Ara anem a posar aquest broche final, no?, per dir-ho d'alguna manera, però estic segura de que ja esteu treballant inclús en la nova temporada.
1: Sí, la veritat és que com bé ha passat antes, estem treballant en la pròxima temporada ja, i de nou el 5 de setembre començarem, si no passa res, en el futbol 11 veterans. Sí que és desvançat també, que bueno, la majoria d'equips ja ho saben, que esta temporada no n'hi haurà tornejos d'estiu, perquè també hem decidit nosaltres també agarramos esta temporada un poquet estos dos mesos i descansar d'ella, que també ha sigut intens per a tots. Entonces, esta temporada, els tornejos d'agost, que normalment els fem, no es faran, i no res, carregar forces per a començar la nova temporada.
0: Pues jo crec que amb això ens quedem. Moltíssimes gràcies, Alberto, molts ànims en eixa nova temporada i que esta gala pues siga tot un èxit.
1: Moltíssimes gràcies i tot això, que qui vulgui vindre i està convidat.
0: Seguimos hablando de deportes, però en este caso de una cosa que suele ocurrir, pero nunca pensamos que ocurre hasta que nos pasa, ¿no? Tenemos al otro lado del teléfono a Manolo Viciano.